buzek, larga bota buzek, larga bota buzek, larga bota bota bota bota bota buzek, larga bota buzek, larga bota buzek, larga bota bota bota bota.